0: fazendo a porra.
1: Baixa, apaixona.
2: Fica de quatro e nós empurra, empurra, empurra. Fica de quatro e nós empurra, empurra.
0: Empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empur

0: Tu vem fazendo a
1: baixa, apaixona.
2: Fica de quatro e nós empurra, empurra, empurra. Fica de quatro e nós empurra, empurra.
0: Empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empur

bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom